0: Angola, Cabo Verde, Brasil, Moçambique, Portugal.
1: 94.5 Rádio X com o seu programa Beleza.
2: Rádio X. Es ist 9. Rádio X. Mehr Kontrast.